Quan sigui fatigat d'estar i semiadu de muts, quan hagi de lo cap augment un miler de cançús, i dia que aniré a la maizú de l'estranger, que posaré la porta. Ho diré, jo ne jamais ha renegat a re, que soy d'un meu país, d'un món de tabé. Hip-hop, i